0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. Directors de centres educatius de la Comunitat Valenciana s'han concentrat este matí davant la seu de la Conselleria d'Educació per a reclamar una resposta urgent, diuen, que desbloqueja la situació després de 13 dies de vaga indefinida, perquè han assegurat que estan al límit després de la concentració. Han sigut citats 30 centres avui a la una de la vesprada a una reunió amb la direcció territorial a Castelló. La reunió serà demà dijous a les 10 del matí amb 50 centres i Alacant està pendent de fixar la data. En successos, la Guàrdia Civil de Cantàbria ha detingut a 23 persones, de dos i dos estan investigades, totes de València i Alacant, per diverses ciberestafes cantàbres, entre elles la coneguda també com la que suposadament es va fer al mes de maig, on se va estafar 65.000 euros. La Guàrdia Civil recorda que les entitats bancàries mai envien missatges amb enllaços a les seues webs per a solucionar problemes. La Guàrdia Civil de Castelló, per la seva banda, ha desenvolupat un ampli dispositiu de seguretat amb motiu de la celebració de les festes patronals de Santa Quitèria en la localitat d'Almassora, durant les quals han detingut a 9 persones per diferents delictes, entre elles atemptat i desobediència a agents de l'autoritat, per diferents delictes contra la salut pública, violència de gènere i també requisitòries judicials en vigor. I la Guàrdia Civil ha detingut a Benetússer, a València, dos homes de 44 i 50 anys, després de fer una transacció en una investigació en la qual han intervingut 8 quilos de cocaïna i 87.000 euros dipositats en diversos sobres. Bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Una nova manifestació recorre avui València en la tercera setmana de vaga indefinida del professorat. Bona vesprada, i mentre València es torna a omplir de gom a gom de docents que han eixit al carrer per a protestar, els sindicats i la Conselleria d'Educació estan tot el matí reunits en un nou intent de desbloquejar esta situació. Per la seva part, CESIF, este sindicat ja ha decidit desconvocar les protestes per a centrar-se, diuen, en impulsar la negociació. És el nostre tema de portada, que els ampliem junt a altres notícies de la Comunitat Valenciana fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com es dèiem, les negociacions per acabar amb la vaga educativa indefinida continuen un dia més. Els sindicats insisteixen en que no es pot donar l'esquena al professorat i que la conselleria no pot continuar amb la seva estratègia de dilatar la negociació. Ramon Pérez.
3: La reunió d'avui ha començat a poc després de les 9 i mitja del matí. Continua a hores d'ara. En principi, avui anava a estar centrada solament en plantilles i infraestructures, però també s'ha reprès el debat al voltant de les ràtios i de la inclusió educativa. Segons fonts sindicals, sembla que tampoc hi ha sintonia en estos assumptes, que són els que més estan reclamant els docents. La Conselleria d'Educació ha fet arribar la seva proposta de plantilles. Entre les mesures, el compromís de reduir el temps que es tarda a cobrir les substitucions als centres en almenys 8 dies. Els sindicats reclamen una major concreció. Francesc Sanchís, de Comissions Obreres, parla d'una negociació lenta.
4: En estos momentos, nuestros negociadores están en mesa, están negociando con el secretario autonómico y con la consellera. Va lento, porque van punto por punto, y ahora mismo nosotros continuamos movilizándonos, entre otras cosas, porque la presión por parte de consellería es bastante asfixiante, y nosotros tenemos que responder en la calle para apoyar a la gente que está en mesa pidiendo nuestra reivindicación.
3: El sindicat CESIF, que va assignar dilluns el microacord de pujada salarial, ha desconvocat avui les seues protestes. El seu responsable, José Seco, explica que ho fan per a donar un major protagonisme a la negociació.
5: Que una vez abierto un plan de negociación activo y que está dando ciertos frutos, no podemos mantener una acción tan fuerte que además es tan dura económicamente para los docentes de la Comunidad Valenciana. Por tanto, por responsabilidad y atendiendo a este proceso de negociación, suspendemos la huelga indefinida.
2: I mentre això està passant a hores d'ara a la Conselleria d'Educació, centenars de docents han tornat, com els dèiem, a eixir als carrers de València, en la que ha sigut la quarta manifestació des de l'inici de la vaga indefinida l'11 de maig per a reclamar millores per al sector educatiu i que s'aconseguisca un acord amb la Generalitat.

0: Generalitat, diuen els docents que estan cansats i que senten que la conselleria els està faltant al respecte. Seguint esta manifestació està Amparo Sánchez. Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Afirmen que la negociació s'està fent

0: pidiendo por mejorar la situación en las aulas y ves que hay una negación por parte de la gente que tiene que encargarse de gestionar esto, que tú esperas que su función es brindarte más recursos.
1: Reiteren que senten que és la seva responsabilitat lluitar per les millores per al sector educatiu, que van més enllà de la millora salarial i que els alumnes compten amb un millor atenció. Insisteixen que molts professors de segon batxillerat, malgrat estar de vaga, han acudit als centres per ajudar l'alumnat a preparar la pau.
2: Pero sí que estoy yendo a darles clase al alumnado para que ellos por lo menos puedan conseguir lo que ellos se merecen. Debemos enseñarles que esto consta también de mucho esfuerzo y así es.
1: Els docents que avui han eixit al carrer no han tornat a estar sols i han comptat amb el suport de les famílies.
3: Gràcies, Amparo. Des de l'Associació de Directors de l'Escola Pública del País Valencià, l'única del sector i on estan representats 452 col·legis i instituts, reclamen també una resposta urgent que desbloqueja la situació que asseguren els està portant al límit. Núria Moreno.
4: Isabel Moreno, presidenta de l'Associació de Direccions d'Infantil i Primària i directora del CEIP El Port de Xàbia, assegura que si el procés s'allarga podrien veure's afectades gestions essencials de final i inici de curs o fins i tot no es podrien completar.
5: El que esperem de la conselleria és que les negociacions siguin real, efectives i dignes. És un procés que s'està allargant moltíssim temps, està tensionant a tota la comunitat educativa, però el missatge clar i el missatge que hem de mantindre és que no anem a parar, no podem parar. Hem arribat massa lluny per a poder parar.
4: Des de la Direcció Territorial d'Educació a València han citat avui a 30 centres a una reunió. Demà dijous serà a Castelló amb 50 i Alacant està pendent de fixar-se una data.
6: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
3: Les Corts donaran per tancada avui la comissió d'investigació de la Dana. Ho faran apenes 10 mesos després de les primeres compareixences fruit del pacte entre PP i Vox, des d'on consideren que el treball de la comissió ha arribat a la seva fi.
7: A les 4 de la vesprada es votarà el dictamen final que du també la signatura de PP i Vox i que eixirà previsiblement endavant per la majoria que ostenten aquestes dues formacions al Parlament valencià. I han passat per la comissió experts, tècnics i també càrrecs polítics, com ara l'expresident Carlos Mazón. Cap d'ells ha vinculat directament al govern central, que és el que critiquen PP i Vox. A l'oposició, Partit Socialista i Compromís parlen d'un tancament de la comissió prematur. Els socialistes han anunciat un recurs davant del Constitucional en considerar que s'impedeix així el seu treball parlamentari. Recorden el precedent de la de l'accident de Metro València el 2006.
3: I el sindicat CGT ha sol·licitat personar-se en la causa judicial que investiga l'escàndol de l'adjudicació d'habitatges protegits en el residencial Les Naus de la platja de Sant Joan d'Alacant. D'esta manera, pretén afegir-se a les accions populars que ja exerceixen els partits polítics Ciudadanos i PSP, PSOE, Alacant, PP, Requena.
8: En concreto, es la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT la que busca personarse ante la gravedad de unos hechos que afectan de lleno la confianza ciudadana en la gestión pública y porque no se trata de un asunto menor ni una controversia meramente administrativa, han señalado fuentes sindicales. CGT ha desvelado que cuenta con afiliados en el Ayuntamiento de Alicante a los que también les afecta lo ocurrido. El sindicato pretende que se depuren todas las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados, tal y como ya se está realizando en el caso de la Dana, donde la organización ya ejerce como acusación popular.
3: I avui visita Castelló la reina Sofia, que inaugurarà esta vesprada a l'ESEL, l'economat solidari del Banc d'Aliments d'esta ciutat. Després visitarà l'Ajuntament de Castelló, on serà rebuda per la Corporació Municipal, i després la reina estarà dos dies més a la ciutat. Onda Cero, Castelló, Lorena Pardo.
9: Quan es complissin 50 anys de l'anterior visita oficial de la reina Sofia al consistori al costat del rei Joan Carles en 1976, l'emèrita torna a Castelló per a presidir demà el 29è Congrés Nacional de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. La reina Sofia també mantindrà avui una trobada amb representants de la Real Cofradia de la Mare de Déu de Lledó, patrona de Castelló.
3: I així a València, l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per a visibilitzar de cara al pròxim curs el seu projecte Conviu, que des de fa anys facilita a les persones majors de 60 anys i joves universitaris menors de 35 que no resideixen a la ciutat que comparteixen habitatge i temps.
4: Un programa que, com explica la regidora de Serveis Socials, a més d'evitar la soledat no desitjada, permet l'accés a una vivenda a joves estudiants que amb el cost actual de la vida no poden assumir el lloguer.
10: Se trata de un programa para que mayores

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i ja saben, arrenquem este programa de mitja horeta de duració fins les 3 de la vesprada per a contar-los coses interessants, tot allò que passa en la Comunitat Valenciana. Avui, com és dimecres, parlarem de producte amb la cooperativa Consum, també d'innovació amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Redit. Parlarem de mecanoquímica, amb tot el tema dels plàstics, sostenibilitat i demés. I també tindrem sostenibilitat en la Onda amb un congrés molt interessant de la mà del Club d'Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana. De seguida els contem tot. Ja sabem, primer, un resum de l'actualitat en la jornada d'avui. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a comentar els temes principals del dia.
2: Bé, pues continuem en el tema principal que ens ocupa ja 3 setmanes. Les negociacions per acabar amb la vaga educativa indefinida continuen un dia més. Els sindicats insisteixen en que no es pot donar les que en el professorat i que la conselleria no pot continuar amb la seva estratègia de dilatar la negociació. Negociació que s'ha reprès este matí a les 9:30 del matí, que continua a hores d'ara. En principi anava a estar centrada solament en plantilles i infraestructures, però també s'ha reprès el debat entorn a les ràtios i la inclusió educativa. El sindicat CESIF el que sí que ha fet avui és, després de signar el dilluns i aquest microacord per la pujada salarial, és desconvocar les seues protestes. La mesa de negociació, com vos diguem, continua a hores d'ara, i al respecte ja s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que continua confiant en arribar pròximament a un acord de la vaga educativa. El cap del govern valencià, de més, convida els sindicats a desconvocar-la, com ha fet a desconvocar els actes de protesta, com ha fet en este cas el sindicat CESIF, per a Pérez Llorca resultin incompatibles el manteniment de les negociacions i la vaga. L'escoltem.
3: Jo crec que així estem tots treballant perquè s'acabi quan tant és este conflicte, que sincerament per a mi ja no té sentit que és la vaga, perquè per el mero fet que estiguem sentats tots en una taula, estem ja alcançant els primers acords, no té sentit que estem posant en jaque el futur dels estudiants, especialment els que van accedir del segon de batxiller a la universitat, o que alguns amenacen en no examinar-los.
2: I mentre aquestes negociacions estan centrades hores d'ara en la Conselleria d'Educació, centenars de docents han tornat a eixir este matí als carrers d'ací de València, en la que ha sigut la quarta manifestació des de l'inici de la vaga indefinida l'11 de maig per a reclamar millores per al sector educatiu i que s'aconseguisca un acord amb la Conselleria. Diuen els docents que estan cansats i que senten que la Conselleria els està faltant al respecte. Des de l'Associació de Directors de l'Escola Pública Valenciana, l'únic sector i on estan representats 452 col·legis i instituts, reclamen una resposta també urgent que desbloquege esta situació que diuen és ja límit. Per altra banda, les Corts donaran per tancada avui, ho faran esta vesprada, la comissió d'investigació de la Dana, apenes 10 mesos després de les primeres compareixences, fruit del pacte entre PP i

en tard, les sobretaules que es converteixen en berenars sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn.

0: Com. Plazo de preinscripción abierto hasta el 28 de mayo en medios y superiores. Ciclos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
1: La barbacoa és un d'eixos plans que agraden a quasi tot el món. En quan arriba el bon temps, fer una barbacoa es converteix en l'excusa perfecta per a celebrar amb la família, amb els amics i passar el dia a l'aire lliure. Tant per als amants de la carn com per als amants dels peixos i de les hortalisses, quan comença a arribar l'aroma que es desprèn de cuinar els aliments de la barbacoa, pues a tothom se li obri l'apetit. Avui a l'Espai de Consum parlem amb Amen Eslava, de l'àrea de comunicació de consum, que ens donarà algunes recomanacions per a que les nostres barbacoes siguin perfectes. Benvinguda, Amen, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada a tots.
1: Imagina que com en qualsevol elaboració culinària, la barbacoa, la torrada de tota la vida, també sí. Tindrà els seus trucs, no?
2: Sí, el que és de l'aroma, no? Tot compta. Sí. Des de l'elecció de la llenya o el carbó vegetal per a fer-ho foc fins a l'elecció de l'aliment principal que en què l'elaboré. Passant pel dia, pel lloc que triem, tot compta, no?
1: I per on comencem? Què aliments necessitem per a fer una bona barbacoa?
2: Bueno, hauríem de pensar lo primer en els nostres convidats, no? Les seues preferències. Tradicionalment la barbacoa sempre s'ha fet a base de carns i embotits, però ara pues, també s'ha adaptat a aquells que prefereixen els peixos o que inclús pues, porten una dieta vegetal i les hortalisses i a la brasa pues, estan també molt, molt, molt bones. I per a que estigui al gust de tots, pues, el millor és triar pues, alguna carrotxa que sempre combina la perfecció a la barbacoa, que siga fresca i tendra, com pot ser, per exemple, pues, el corder, el porc o el pollastre i els embotits, i per altra banda, pues, les millors hortalisses, que per a una torrar pues, serien molt bons els espàrrecs, les carxofes, les albergines o els pimentors. Doncs sempre, pues, si unten un poquet en oli d'oliva, pues, sempre millor. I si tenen l'opció de peixos, hem de tindre en compte que hi ha alguns que es trenquen si els col·loquen directament sobre la graella, i les millors opcions serien pues, el salmó, el saladrox, el polp, les sardines o l'orada. I com a acompanyament de tot, pues, per exemple, unes creïlles i unes cebes que embolicades amb paper d'alumini i col·locades al costat de les brases perquè es cuinen, pues, bueno, queden sempre boníssimes i acompanyen moltíssim.
1: Aleshores, quins serien els passos bàsics a seguir?
2: Bueno, els detalls, tots els detalls, com hem dit, són importants, no? I quan planifiquem la nostra barbacoa, pues, no només hem de pensar en menjar, sinó que també hem de triar pues, aperitius i begudes que volem prendre mentre que tot es cuina a la brasa, no? Pues, per exemple, podem obrir la gana en un hummus o en un guacamole acompanyat de pa i de palets de carlota, que a més de refrescos, pues, a més es refresquen molt, no? I aigua, que també ens ajuda pues, a combatre el calor. Per altra banda, la nit anterior podríem macerar la i el peix a la casa per a que estiguen més sucosos i una vegada es passen per la barbacoa mantinguen pues, això, el seu aroma. I clar, hi ha que recordar que no tots els aliments necessiten el mateix temps de cocció. Hem de calcular un poquet quant tarda cada peça per a poder calcular el temps que entra primer, que és després per a treure-ho tot i servir-ho a l'hora. No?
1: Per al foc tens alguna recomanació?
2: Sí, deurien de, bueno, pues en cas d'estar a l'aire lliure, sempre fixar-nos en que es troben en una zona on fer foc està permès i que la situació climatològica pues, del dia també és favorable, no? Hem d'anar a espai amb el vent i amb la natura. I després, pues, també és important que preparen el foc aproximadament una horeta abans de començar a fer la torrada. Tant si trien carbó com llenya, hem d'esperar a que n'hi hagi brases per a, i no flama, per a començar a cuinar.
1: Ja som, jo crec, uns experts en barbacoa, sabem tot això, però alguna coseta més que necessitem saber abans de posar-nos a la feina?
2: Ara hi ha detallets, alguns matisos, no? Alguns detallets. La graella de romandre sempre neta, ja que l'acumulació de restes cremades pues, podria adherir-se als productes que cuinem més tard, sempre net. I a més, si la barbacoa és de carbó, convé regular l'altura deixant pues, com a mínim 10 centímetres de la flama. També és recomanable utilitzar barbacoes en les quals pues, el greix no caiga directament sobre el foc i podrien col·locar safates davall de la graella. I si volen ser els reis de la barbacoa allà i que l'aliment cuinat pues, tinga aquest dibuix tan característic de la graella, el que podem fer és, abans de treure-ho del foc, girem un poquet la peça, uns 45 graus, un poquet, per a mantindre-la així uns segonets, i perquè es noten aquestes marques de barbacoa ja quede, bueno, bo per dins i per fora.
1: Sí, molt bons truquets que ens portes avui, bones recomanacions, sí. Així que haurem de provar-les. Mamen, gràcies i fins la pròxima setmana.
2: Gràcies a tots.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es cooperativa.

0: Històries a Maxent de Poble Menut.
1: A l'interior de Castelló, a Vall d'Almonacid, una jove de 23 anys està intentant canviar la manera com entenem el món rural. Es diu Paula Lorente i la seva aposta és clara: recuperar el pastoreig per adaptant-lo al present. Lluny de la imatge tradicional, el seu projecte proposa convertir aquesta activitat en una professió digna, estable i amb futur, capaç d'atraure noves generacions i combatre el despoblament.
2: Antes que ser emprendedora he sido ganadera y al final pues es una profesión que llevo por dentro, que le tengo muchísima pasión y bueno, ojalá el roño pueda llegar pronto porque creo que hace mucha falta y bueno, por lo menos a la gente del territorio seguro que nos hace muy felices poder devolvérselo.
1: La iniciativa partís d'una idea innovadora, crear un ramat municipal de cabres autòctones que no es destina a la producció sinó a la gestió forestal, és a dir, utilitzar el bestiar com a eina per a cuidar l'entorn. Les cabres actuarien com a tallafocs naturals, netejant el bosc, millorant la fertilitat del sòl i afavorint la biodiversitat en una zona especialment vulnerable als incendis.
2: Como ganadera y como forestal, como tengo los dos ciclos superiores, entonces pues este proyecto fue un poco un mix de los dos, pues viendo la importancia de la ganadería y todo el beneficio y lo que aporta al medio rural y sobre todo pues también vistas las condiciones que tenemos ahora mismo en nuestros montes, que pues necesitamos cuidarlos mucho más y prevenir los incendios forestales.
1: El proyecte no es queda así, també contempla la restauració d'un corral i la posada en marxa d'activitats educatives per acostar el món rural als més joves, reforçant el vincle entre la població i el seu entorn. Impulsat junt amb l'Ajuntament i recolzat per iniciatives

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 25.000 persones han tornat a eixir avui al carrer en una nova manifestació de la vaga educativa indefinida. La negociació del professorat amb la Generalitat sembla començar a donar els primers passos, però molt a poc i tímidament es mantenen, de fet, les protestes convocades, tot i que el sindicat CESIF, que ja va signar l'acord parcial de dilluns, es desmarca ara i anuncia que no en secundarà més per a centrar-se en la negociació. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Fa només uns minuts s'ha donat per tancada la comissió d'investigació de la Dana a les Corts, a penes 10 mesos després de les primeres compareixences. Ha sigut amb el vot a favor de PP i Vox i amb l'oposició de l'Esquerra i de les víctimes que censuren la clausura prematura, diuen, de la comissió. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El primer és anar amb el resum de la jornada d'avui de vaga educativa indefinida, un dia al qual la negociació s'ha mantingut estancada. La mesa de negociació entre la Generalitat i els sindicats de l'ensenyament ha tornat a reunir-se, sí, però sense donar grans fruits. La negociació va ara punt per punt i el de la reducció de la burocràcia sembla situar-se com el més avançat fins ara. En canvi, el del nombre d'alumnes per aula o la recuperació de les plantilles d'anys anteriors es troben per contra més bloquejats a hores d'ara. La Conselleria d'Educació continua defensant per la seva banda que les propostes que ells plantegen situarien el professorat valencià com el de millor condicions de tot l'Estat. Així que el resum un dia més vindria a ser el de

0: la cautela per les dues parts. Sentim el coordinador d'acció sindical de l'STPF, Marc Candela, i el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy.
1: Hem d'esperar, veure fins on arriben, posar-ho a valoració del professorat, a consulta del professorat, i a partir d'ahí ja veure com acaba això.
2: El acuerdo es muy bueno. Nosotros comprendemos que lo tengan que consultar, que tengan que estudiarlo, pero el acuerdo es bueno para los docentes, bueno para el sistema educativo, bueno para el alumnado y bueno para cada familia valenciana.
0: La protesta avui dimecres s'ha mantingut al carrer. Més de 25.000 persones s'han manifestat a València, a la que ha sigut la quarta manifestació des de l'inici de la vaga educativa indefinida. Ens han dit els professors i les professores que hi han assistit i amb els quals hem pogut parlar que estan cansats i que senten que la Conselleria d'Educació els està faltant el respecte. Amparo Sánchez ha seguit la manifestació.
3: Afirmen que la negociació s'està fent molt llarga i dura. Demanen que arriben pronte a un acord que siga bo per a tots, però sobretot que no es prenguen el pèl.
4: No nos fiamos de nada ya, porque como han dado tantos tiros la cosa...
5: Perquè centres enormes que tenen aules hueco tampoc doten de més personal. Cal ajustar la ràtio a les necessitats de l'alumnat i a les necessitats del centre.
6: Se necesita tener una educació pública para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
7: Es desesperante ver que estás pidiendo cosas con sentido común, que lo que estás pidiendo es por mejorar la situación en las aulas. Y ves que hay una negación por parte de la gente que tiene que encargarse de gestionar esto, que tú esperas que su función es brindarte más recursos.
3: Reiteren que senten que és la seva responsabilitat lluitar per les millores per al sector educatiu, que van més enllà de la millora salarial i que els alumnes compten amb una millor atenció. Insisteixen que molts professors de segon de batxillerat, malgrat estar de vaga, han acudit als centres per ajudar a l'alumnat a preparar la pau.
8: Pero sí que estoy yendo a darles clase al alumnado para que ellos por lo menos puedan conseguir lo que ellos se merecen. Debemos enseñarles que esto consta también de mucho esfuerzo. Y así es.
3: Els docents que avui han eixit al carrer no han tornat a estar sols i han comptat amb el suport de les famílies.
0: Els qui no eixiran, però, més al carrer són els representants del sindicat CESIF, que va signar dilluns el microacord de pujada salarial i que ha desconvocat avui les seues protestes. El seu responsable, José Seco, explica que ho fan per a donar un major protagonisme a la negociació.
9: Que una vez abierto un plan de negociación activo y que está dando ciertos frutos, no podemos mantener una acción tan fuerte que además es tan dura económicamente para los docentes de la Comunidad Valenciana. Por tanto, por responsabilidad y atendiendo a este proceso de negociación, suspendemos la huelga indefinida.
0: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, continua confiant en arribar pròximament a un acord de la vaga educativa indefinida. Podria ser demà dijous, apunten fonts de la Generalitat. El cap del govern valencià convida els sindicats a desconvocar els actes de protesta que, per a Pérez Llorca, resulten incompatibles amb el manteniment en paral·lel de les negociacions amb la Conselleria d'Educació.
10: Jo crec que assistem tots treballant perquè s'acabi quan antes este conflicte, que sincerament per a mi ja no té sentit que és gavaga, perquè per el mero fet que estiguem sentats tots en una taula, estem ja alcançant els primers acords, no té sentit que estem posant en jaque el futur dels estudiants, especialment els que van accedir del segon de batxiller a la universitat, o que alguns amenacen en no examinar-los.
0: I abans de fer una pausa per a la publicitat, un últim apunt de l'actualitat educativa d'avui. Este sobre l'amenaça que ha fet en les últimes hores el professorat corrector de les proves d'accés a la universitat de la setmana que ve, que advertix el professorat corrector de possibles renúncies en bloc i, per tant, exàmens sense corregir. Doncs bé, la Generalitat demana a la Direcció General de Treball que els serveis mínims de professorat corrector siguin del 100%. Expliquen en un comunicat que este no és un tràmit administratiu més, sinó que la selectivitat suposa el moment més important per a l'estudiantat.
11: La brújula Comunitat Valenciana.
12: El viernes 29 de mayo vive una edición especial de Comunidad Valenciana en la Onda desde el CDT de Turismo de Valencia. Hablaremos de turismo con valores, el lado humano del turismo en la Comunidad Valenciana. Un turismo que da oportunidades, que genera empleo y que mejora la vida de muchas familias. Porque el turismo, cuando se hace bien, también es compromiso, igualdad y futuro. Comunidad Valenciana en la Onda, el viernes 29 de mayo desde la CDT de Turismo de Valencia. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, el turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
0: Són ara mateix les 7:26 de la vesprada, Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts és ja història. Apenes 10 mesos ha durat des de les primeres compareixences d'experts, de tècnics i de càrrecs polítics. Esta vesprada, fa només uns minuts, PP i Vox han fet valdre la seva majoria al Parlament Valencià i l'han donada per tancada. El Partit Socialista parla d'infàmia, compromís de farsa, acusen PP i Vox de negar-se a investigar i de negar-se a donar amb la veritat de la Dana. José Muñoz, PSPP-PSOE, i Saura Navarro, Compromís.
13: Este dictamen es una auténtica falacia. Han intentado cerrar este proceso en falso. Vuelven a hacer lo mismo que hicieron sus antecesores. Pero afortunadamente la sociedad valenciana es mucho más que ustedes.
14: De esta vergonya no volem participar. Lo que volem i exigim és respecte cap a les víctimes, que una i altra vegada han vingut a exigir veritat. I en esta comissió no s'està donant la veritat.
0: PP i Vox defensen, per contra, el ritme que ha dut la comissió d'investigació. Concretament, els populars asseguren que només ells han demanat disculpes i ho contraposen al govern central. Nando Pastor, Partit Popular, José María Llanos, Vox.
15: Solo el Partido Popular, solo los políticos del Partido Popular reconocieron errores, pidieron disculpas por los mismos y se dimitió. Algo que en el Partido Socialista no. Ahí está Polo, ahí está Bernabé, ahí están los que no hicieron las obras, están todos. Ahí están los que tardaron 96 horas en venir a socorrer al pueblo valenciano.
16: Una deficiente gestión de la información, evidente, con una falta de coordinación interadministrativa. No llegó esa información y no se gestionó bien esa información por parte de todas las administraciones competentes.
0: 24 hores després de l'acord de PP i Vox per als pressupostos de la Generalitat d'enguany, el president Juanfran Pérez Llorca no aclareix del tot si els comptes públics valencians inclouran aquest principi d'identitat nacional que, segons Vox, sí hi estarà present als pressupostos valencians. Pérez Llorca reivindica que la seva prioritat nacional són els serveis socials, diu, però que si la identitat nacional de Vox fa referència a una qüestió d'arrelament al territori, el PP la comparteix.
17: Para mí mi prioridad nacional en estos momentos, ya lo he reflejado, es la educación, son las políticas sociales, son la sanidad y no voy a entrar mucho a eslóganes, ¿no? La prioridad nacional se refieren al arraigo, pues mire, conforme se vayan desarrollando las normas que afecten a las ayudas sociales, iremos estableciendo un arraigo que ya estaba establecido en la Comunidad Valenciana.
0: Cap a Castelló de la Plana marxem ara perquè allí en estos moments la reina emèrita Doña Sofía està visitant la seu del Banc d'Aliments Castellonenc. Sofía serà anfitriona demà dijous del Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments que tindrà lloc allí a la capital de la Plana. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar, bona vesprada.
18: Bona vesprada, Ramon. En aquests moments la reina inaugura l'economat solidari del Banc d'Aliments de Castelló i posteriorment visitarà l'Ajuntament, on serà rebuda per la Corporació Municipal i signarà el llibre d'honor de la ciutat. Es compleixen 50 anys de l'anterior visita oficial de la reina Sofia al consistori junt amb el rei Juan Carlos en l'any 1976. L'emèrita torna avui a Castelló per a presidir demà el 29è Congrés Nacional de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments i també la reina Sofia mantindrà una trobada amb representants de la reia al cofradia de la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciutat de Castelló.
0: Ha sigut la crònica de Juanjo Tobar des d'Onda Cero Castelló. La Generalitat ha autoritzat en el que duem d'any més de 1.000 actes de baus al carrer, és a dir, un 7% més que en el mateix període de l'any passat. Les comarques de Castelló, precisament, han sigut on més actes de baus al carrer hem tingut fins ara. Per al conseller d'Interior i Emergències, Juan Carlos Valderrama, esta és una mostra més, diu, del suport de la Generalitat als actes tradicionals.
19: Una muestra más de gran arraigo y tradición que tienen los baus a carrer en la Comunitat Valenciana y que gozan, por supuesto, de buena salud. Es una apuesta clara de la Generalitat Valenciana por la defensa de nuestras tradiciones, de nuestros valores y de nuestras señas de identidad.
0: La baixa rendibilitat i la falta de relleu generacional estan provocant al camp valencià una regressió de l'activitat en algunes zones i cultius, la qual cosa acaba generant una multitud de terrenys abandonats que acaben al mateix temps generant afeccions a la resta. Heu denunciat, heu alerta, la Unió Llauradora des de l'Organització Agrària demanen a les Conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient un pla d'actuació davant parcel·les abandonades, infrautilitzades o sense manteniment adequat. Carles Pérez és el secretari general de la Unió Llauradora.
20: estan generant un risc per a la sanitat vegetal dels nostres cultius i ambiental, la proliferació de plagues i enfermetats, l'expansió de males brosses i espècies invasores, l'augment de fauna salvatge al ser un reservori i el risc d'incendi són algunes de les causes que estan provocant aquestes parcel·les.
0: Avui ens reservem temps per a la cultura perquè l'Ajuntament d'Alacant ha presentat avui una troballa arqueològica excepcional. Parlen de la Venus d'Alacant. És un cap de dona en marbre blanc dels segles I i II de la nostra era. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
21: Y está en muy buen estado, ha sido hallada durante los

0: trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba. Tampoco es una casualidad que haya sido en ese lugar, ya que cerca está el yacimiento de la villa romana de Lucentum, el origen de Alicante. José Manuel Pérez Burgos, arquitecto municipal, ha indicado que es de estos hallazgos que ocurren una vez en la vida.
1: Con unos rasgos helenísticos absolutamente maravillosos, con una calidad de un mármol blanco, que según ya hemos consultado, puede ser un mármol de alta calidad procedente de Italia, una época alto imperial romana. Hablamos del siglo 1-2.
0: La Venus de Alicante pesa 14 kilos y mide 22 centímetros de alto y 19,7 de ancho. Se exhibirá al público cuando acaben los trabajos pertinentes.
2: La subdelegación del Govern Central a Alacant ha presentat avui el dispositiu especial de seguretat per a les fogueres d'enguany. Més de 4.600 agents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local treballaran per a garantir que les festes transcorreguen sense cap incident. També hi haurà dispositius especials del personal de l'Ajuntament de la ciutat, del tram d'Alacant o fins i tot de l'autoritat portuària. L'explanada, la plaça dels Estels o la platja del Postiguet seran alguns dels llocs que veuran reforçada la presència policial durant les pròximes fogueres. I parlant precisament de dispositius especials de seguretat, el que ha dut a terme la Benemèrita a les festes patronals de Santa Quitèria a Almassora, a la Plana Alta, dispositiu especial de seguretat que ha tancat amb la detenció de 9 persones. Recta final de la brújula valenciana amb una primera parada, parada als esports amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: I amb un convidat d'excepció que heu tingut avui, que és Castro, l'entrenador del Llevant.
4: Sí, com dius, avui hem tingut el plaer de parlar a Onda Deportiva València amb el tècnic del Llevant, després d'obrar un autèntic miracle amb la salvació del conjunt llevantinista. Ara toca parlar del nou projecte en el que el propi Castro sap que serà molt difícil que estiga Carlos Espí.
5: Eso iba a ser una venda normal, pienso yo. Dentro del fútbol actual no hay delanteros como... No hay casi delanteros con su edad, con el nivel que tiene. Es muy difícil de encontrar. Pero el fútbol actual es así. Lo que tenemos que tener es la calidad dentro del club para sustituirlo.
4: Té molt clar que serà una venda. I el València, com arrenca la planificació de la propera temporada? Víctor Llu, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Pensant ja en la planificació de la pròxima temporada, recordem que un total de 8 jugadors no van a continuar a l'espera de què és el que va passar con Guido Rodríguez, que no està encara descartat que pugui continuar en el València. I pendents també de Copete, d'esa recuperació, d'esa lesió que encara no està recuperada i que el jugador té encara un llarg estiu per davant per a estar recuperat. La seva intenció és estar en octubre, només comença el campionat de Lliga, treballa dia tras dia amb un preparador particular per a recuperarse de la seua lesión al genoll.
4: Gràcies, Víctor. El Villarreal es confirmarà la propera setmana l'arribada d'Íñigo Pérez, que podria arribar com a campió de la Conference League. Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. I avui en el Villarreal estaran especialment pendents d'eixe partit, d'eixa final de Conference League del Rayo Vallecano, perquè en la banqueta madrilenya Íñigo Pérez dirigirà el seu últim partit abans d'anunciar oficialment la seva arribada per a les properes temporades en el Villarreal Club de Futbol. I a més, en el Club Deportivo Castellón, optimisme amb la possibilitat de poder comptar amb Brian Cipenga de cara al decisiu partit del proper diumenge davant de l'Eibar.
4: Gràcies, Víctor. I el se'n va, per sorpresa, Eder Sarabia. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buenas tardes. Día de despedidas en el Elche. Por sorpresa, Eder Sarabia ha anunciado que deja la entidad franjiverde, a pesar de que le quedaba un año de contrato. Tenía hasta 2027. Dice que se va por motivos personales y asegura que no va a entrenar a ningún club en los próximos meses. También ha anunciado que se marcha, que no renueva su contrato, Aleix Febas. Esto era un secreto a voces.
4: Gracias, Felipe. ¿Qué contem en Alacant? David Esteve, buena desplada.
9: Buena desplada. Oriol Soldevila, jugador del Hércules, ha pasado hoy por el restaurante Villa Bandida, donde cada semana organiza Onda Cero Alicante sus tertulias. El futbolista catalán se ha pasado todo el año en blanco por culpa de una grave lesión de rodilla, pero ha reconocido que tiene muy buenas sensaciones de cara al inicio de la próxima temporada y que va a estar en plenas condiciones para arrancar la pretemporada y el próximo curso.
4: Gràcies, David. Això és tot.
2: I avui dia 27 queda un mes exacte per a l'inici dels Gay Games de València. Suposa que estarem pendents, no?
4: Així és.
2: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
4: Adéu.
2: Adéu. I la segona parada que fem és a l'Oratge. El termòmetre continua pujant i de moment sembla no tindre fre. Més de 34 graus de temperatura hem tingut avui a Anna, a la Canal de Navarrés, i a Llocnou d'en Fenollet, a la Costera. Són dades de l'Agència Valenciana de Meteorologia. Demà dijous més del mateix, sol i temperatures cap amunt. Esta pròxima nit podria ser la primera nit tropical, perquè ens hem quedat en la passada fregant els 20 graus de mínima a Castelló de la Plana i voltants. Així està la Comunitat Valenciana 27 de maig de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Una vesprada més a la ràdio, a la brújula. Bona vesprada.
3: La brújula Comunitat Valenciana.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Onda Cero València.
12: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sánchezpla.es.
13: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
14: ¿Ya? Vale, dime.
13: Que sí, que estás embarazada.
14: ¡Sí!
15: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
16: Una sonrisa hace tu vida más fácil. Una sonrisa abre puertas, aumenta tu confianza y tu autoestima. En Clínica Dental Mía colocamos implantes y dientes fijos en un solo día. Sonríe sin pensar. Haz tu vida más fácil. Pide cita en www.implantesvalencia.com.
17: Mira.

0: era un secreto a voces. Bragarnik no renunciaba a su continuidad, le ha intentado renovar, pero finalmente el centrocampista catalán se va a enrolar en un nuevo proyecto. Dice que es hora de afrontar nuevos retos.
1: Gràcies, Felipe. Sense cap mena de dubte, ha sigut la notícia de la jornada, un Elx que tindrà que eixir al mercat a buscar nou tècnic per a la propera temporada, ara que havia encontrat una estabilitat important a missa absent, ascens, la passada temporada, la permanència esta a Meder Sarabia. Deixem Onda Cero Elx, viatgem a Onda Cero València, des de la capital del Túria, on avui ha sigut el gran protagonista, el tècnic granota Luis Castro. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Avui protagonisme per a Luis Castro, evidentment en el Levante, en Onda Deportiva València, entrenador que ha volgut repassar el que ha sigut una temporada històrica en el dia en el que, a més, s'ha hagut reunió entre l'entrenador Luis Castro, Héctor Rodas, José Danvila, Gila, Pablo Sánchez, la primera gran reunió de cara a la planificació del que ha de ser la pròxima temporada en la màxima categoria. Per cert, ha parlat Rodas amb els companys de A Punt, està tot obert i estan tractant de buscar alternatives.
3: Ha hecho una buena temporada prácticamente todos, nos encantaría que se pudiesen quedar y bueno, habrá que valorar las situaciones ahora con los clubes y a ver qué se puede hacer. Aún estamos valorando todas las situaciones, también a ver qué fair play vamos a tener y a partir de ahí tomaremos decisiones.
2: I això és el que ens deia Luis Castro en el Onda Deportiva d'avui respecte de l'actualitat futbolística i sobretot respecte de la continuïtat de Carlos Espí.
4: Yo comprendo los aficionados que quieren que Espí se queda. Yo los comprendo porque también quería, pero al final tenemos que pensar que el club tiene más de 100 años y hay clubes en el mundo que están, que tienen 80 años, 90 años y están muriendo porque son financieras y se termina el club. Eso iba a ser una venda normal, pienso yo. Dentro del futbol actual no hay...
2: Una venda normal, diu el tècnic del Levante, és a dir, que va eixir Carlos Espí, això deixarà al voltant de 25 milions d'euros en les arques granotes, és a dir, que d'aixòs 25 milions d'euros, la meitat aniran per amortitzar part del deute que està contemplat en ese pla de reestructuració i la resta, el ser jugador propi, jugador de cantera, anirà per a fair play i, per tant, podrà reforçar-se en el mercat el conjunt granota. Pendents en el València també de les operacions de cara a la pròxima temporada. Avui hem publicat un informe en la pàgina web d'Onda Cero València amb tots els jugadors que podrien eixir, continuar, no continuar, renovar en el València. I són més de 18 moviments. Per tant, hi haurà també un mercat d'estiu mogut en clau valencianista.
1: Gràcies. Escaparate i el mercat futbolístic i en ICE es focus enfocant, com ara diem, a Carlos Espí, el davanter de Llevant, que serà un dels grans atractius al llarg dels propers mesos. A la província de Castelló estan pendent, en el Villarreal, pendent d'aquesta final de la Conference League entre el Rayo i el Crystal Palace, que arranca en 5 minuts i que, per cert, si volen, poden seguir a la web de Onda Cero i a les nostres aplicacions mòbils. I diem que pendents perquè serà l'últim partit d'Iñigo Pérez en la banqueta del Rayo Vallecano abans d'anunciar-se la seva arribada al Villarreal Club de Futbol. En principi, i a tenor de les paraules del propi Fernando Roig l'altre dia abans del partit, abans de l'Atleti de Madrid, serà a meitat de la propera setmana quan el Villarreal doni a conèixer oficialment que és el seu nou tècnic. Evidentment, sempre seria un fitxatge de major prestigi si ho fa amb un títol europeu baix del braç, com seria avui guanyant aquesta Conference League. A més, la Lliga també ha premiat la espectacular temporada de Pape Gueye, nominant-lo millor jugador africà de la competició. El senegalès es mostrava emocionat.
5: Un orgullo que la primera vez ganó un título individual en mi carrera. Estoy muy contento de representar mi país, el Senegal, aquí en la Liga. Quiero decir gracias a todos mis compañeros, el entrenador del Senegal, de aquí en Villarreal. Esta temporada estaba muy bien porque estamos en Champions. Para mí también hemos ganado la Copa África. Creo que es un trabajo de muchos años.
1: Va al Mundial i a més serà un dels atractius d'aquest mercat, que diem també Pap Gueye, el futbolista senegalès del Villarreal. Per la seva banda, en el Castelló es prepara el decisiu partit del proper cap de setmana davant de l'Eibar amb un Castalia que estarà ple de gom a gom i que ja s'ha penjat el cartell de noia a bitllets. El director general, Alberto González, demana que el públic siga més que mai un jugador més.
6: Quiero que tengamos a la gente para recibir a nuestro bus, pero que estemos una hora, que cuando salgan nuestros porteros a calentar, el ambiente ya sea irrespirable para el otro equipo. O sea, Castalia es otro jugador más. La presión no es solo de Alberto o de Fabri. La presión va a ser también de Castalia. Y eso son 14.000 personas respirando en la nuca al otro equipo. Así que
1: y
6: sí.
1: Es que en...

De victòria, el Castelló es classificaria matemàticament per al play-off d'ascens a primera divisió. I en Alacant, avui el futbolista Sol de Villa ha sigut protagonista a les tertúlies de Onda Cero. Des d'allí, en so compte, David Esteve. David, què tal? Bona vesprada.